0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: les 4. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Som les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui continua la programació de l'Estiueja't amb música de casa nostra, amb l'actuació del pinedenc Gustavo Jiménez. És un concert d'autor que es diu Autores, avui a les 8 del vespre a la plaça del Mar. I també destaquem que avui hi ha audició de sardanes a la plaça de les Mèlies a 7:45 de la tarda amb la copla La Flama de Farners. Bé, i durant la setmana podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas. El preu és de 8 euros. I fins al 16 d'agost podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'aparador de Can Comas i que han fet els artistes de l'Espai Creatiu de Pineda. A Calella avui podeu visitar la Fira d'Estiu a partir de la tarda a la Riera Cap Aspre i també aquest vespre 7:45 hi ha sardanes amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I a Malgrat continuen de Festa Major, destaquem aquest matí la trobada de motos antigues amb exposició i cercavila i aquesta tarda es fa la 30a trobada de puntaires a les Peixateries Velles i al carrer Ballaire. A les 10 de la nit, a la plaça de Xesco Boix, hi ha cantada de veneres amb els grups Americanos, les Anxovetes i els Cremats. A la mitja part es repartirà rom cremat. A Santa Susana també avui continuen de Festa Major, destaquem aquest matí la 11a trobada de puntaires al carrer Jaume I. Aquest migdia també hi ha un espectacle familiar i aquesta nit a 10:45 hi ha nit de tributs amb les actuacions de L'Último Tributo i Rock en Busto, amb entrada gratuïta a l'aparcament del local social. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada. De tot una dècada. El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: La millor música dels anys 80, cada diumenge al matí, a Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui continua la programació de l'Estiueja't amb música de casa nostra, amb l'actuació del pinedenc Gustavo Jiménez. És un concert d'autor que es diu Autores, avui a les 8 del vespre a la plaça del Mar. I també destaquem que avui hi ha audició de sardanes a la plaça de les Mèlies a 7:45 de la tarda amb la copla La Flama de Farners. Bé, i durant la setmana podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas. El preu és de 8 euros. I fins al 16 d'agost podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'aparador de Can Comas i que han fet els artistes de l'Espai Creatiu de Pineda. A Calella avui podeu visitar la Fira d'Estiu a partir de la tarda a la Riera Cap Aspre i també aquest vespre 7:45 hi ha sardanes amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I a Malgrat continuen de Festa Major, destaquem aquest matí la trobada de motos antigues amb exposició i cercavila i aquesta tarda es fa la 30a trobada de puntaires a les Peixateries Velles i al carrer Ballaire. A les 10 de la nit, a la plaça de Xesco Boix, hi ha cantada de veneres amb els grups Americanos, les Anxovetes i els Cremats. A la mitja part es repartirà rom cremat. A Santa Susana també avui continuen de Festa Major. Destaquem aquest matí la 11a trobada de puntaires al carrer Jaume I. Aquest migdia també hi ha un espectacle familiar i aquesta nit a 10:45 hi ha nit de tributs amb les actuacions de L'Último Tributo i Rock en Busto, amb entrada gratuïta a l'aparcament del local social. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui continua la programació de l'Estiueja't amb música de casa nostra, amb l'actuació del pinedenc Gustavo Jiménez. És un concert d'autor que es diu Autores, avui a les 8 del vespre a la plaça del Mar. I també destaquem que avui hi ha audició de sardanes a la plaça de les Mèlies a 7:45 de la tarda amb la copla La Flama de Farners. Bé, i durant la setmana podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas. El preu és de 8 euros. I fins al 16 d'agost podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'aparador de Can Comas i que han fet els artistes de l'Espai Creatiu de Pineda. A Calella avui podeu visitar la Fira d'Estiu a partir de la tarda a la Riera Capaspre i també aquest vespre 7:45 hi ha sardanes amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I a Malgrat continuen de Festa Major, destaquem aquest matí la trobada de motos antigues amb exposició i cercavila i aquesta tarda es fa la 30a trobada de puntaires a les Peixateries Velles i al carrer Vallaire. A les 10 de la nit, a la plaça de Xesco Boix, hi ha cantada de veneres amb els grups Americanos, les Anxovetes i els Cremats. A la mitja part es repartirà rom cremat. A Santa Susana també avui continuen de Festa Major. Destaquem aquest matí la 11a trobada de puntaires al carrer Jaume I. Aquest migdia també hi ha un espectacle familiar i aquesta nit a 11:45 hi ha nit de tributs amb les actuacions de L'Último Tributo i Rock en Busto, amb entrada gratuïta a l'aparcament del local social. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Els grans èxits. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

have we got

Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: celebració de l'estiuejat amb música de casa nostra amb l'actuació del pinadenc Gustavo Jiménez. És un concert d'autor que es diu Autores, avui a les 8 del vespre a la plaça del Mar. I també destaquem que avui hi ha audició de sardanes a la plaça de les Mèlies a 7:45 de la tarda amb la copla La Flama de Farners. Bé, i durant la setmana podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas. El preu és de 8 euros. I fins al 16 d'agost podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'aparador de Can Comas i que han fet els artistes de l'Espai Creatiu de Pineda. A Calella avui podeu visitar la Fira d'Estiu a partir de la tarda a la Riera Cap Aspre i també aquest vespre 7:45 hi ha sardanes amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I a Malgrat continuen de Festa Major, destaquem aquest matí la trobada de motos antigues amb exposició i cercavila i aquesta tarda es fa la 30a trobada de puntaires a les Peixateries Velles i al carrer Ballaire. A les 10 de la nit, a la plaça de Xesco Boix, hi ha cantada de veneres amb els grups Americanos, les Anxovetes i els Cremats. A la mitja part es repartirà rom cremat. A Santa Susana també avui continuen de Festa Major. Destaquem aquest matí la 11a trobada de puntaires al carrer Jaume I. Aquest migdia també hi ha un espectacle familiar i aquesta nit a 10:45 hi ha nit de tributs amb les actuacions de L'Último Tributo i Rock en Busto, amb entrada gratuïta a l'aparcament del local social. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6. 94.6.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: de l'Estiueja't, amb música de casa nostra, amb l'actuació del pinadenc Gustavo Jiménez. És un concert d'autor que es diu Autores, avui a les 8 del vespre a la plaça del Mar. I també destaquem que avui hi ha audició de sardanes a la plaça de les Mèlies a 7:45 de la tarda, amb la copla La Flama de Farners. Bé, i durant la setmana podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas. El preu és de 8 euros. I fins al 16 d'agost podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'aparador de Can Comas i que han fet els artistes de l'Espai Creatiu de Pineda. A Calella avui podeu visitar la Fira d'Estiu a partir de la tarda a la Riera Capaspre i també aquest vespre 7:45 hi ha sardanes amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I a Malgrat continuen de Festa Major, destaquem aquest matí la trobada de motos antigues amb exposició i cercavila i aquesta tarda es fa la 30a trobada de puntaires a les Peixateries Velles i al carrer Vallaire. A les 10 de la nit, a la plaça de Xesco Boix, hi ha cantada de veneres amb els grups Americanos, les Anxovetes i els Cremats. A la mitja part es repartirà rom cremat. A Santa Susana també avui continuen de Festa Major. Destaquem aquest matí la 11a trobada de puntaires al carrer Jaume I. Aquest migdia també hi ha un espectacle familiar i aquesta nit a 10:45 hi ha nit de tributs amb les actuacions de L'Último Tributo i Rock en Busto, amb entrada gratuïta a l'aparcament del local social. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: La Una. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
3: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Que no em sé el camí.

0: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: guillo.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia.

Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei.

0: l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: FM.
1: Come here.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. Són les 6. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia pura.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia.

0: Come on.
1: Show 'em.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
7: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Zona chill-out. Zona chill-out. Entra i desconnecta.
2: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.
2: Ràdio Pineda.
3: 94.6
4: 94.6
3: FM.

Chillout. Zona Chillout de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chillout, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
2: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.